0: teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. Si sona als 40, és un èxit.

0: Bon dia, al costat de Juan Magán i Omar Montes. I avui estic millor, cal dir, eh? És que, mare meva, jo si no dormo estic fatal, eh? Ahir és que tot el dia era com, no pot ser de veritat, Laia, eh? O sigui, què m'està passant? Que torpe, no? Doncs ara ja estem millor per aquí, en aquest matí, en aquest dimecres, dia 19, al costat d'aquest taller Lavi i també de la nostra meravellosa Ariana Grande.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Que d'escoltar Ayer la vi, m'ha vingut la imatge de l'Ariana quan els VMAs es va posar a ballar Living la vida loca. També podria ballar d'aquesta manera, la cançó de Juan

0: teníem aquest cara de cul de Naina i de Jules i una cançó que li agrada moltíssim al Pau, que ja està per aquí per l'estudi dels 40. Bon dia.
1: Què tal? Estan cantant a tope,
0: I amb cara de son, Que tens cara de son, Pau, encara?
1: Home, és que jo soc molt de tarda.
0: És de tarda, sí. Doncs continuem per aquí. I si passes per Carreques, ja et dic jo que ens pillaràs a mi i al Pau ballant aquesta cançó. Dai Dai de la Shakira i el Burna Boy.
1: A tope.

0: L'una de feit, aquest insuperable, que em recorda moltíssim quan aquest Fercho va venir amb nosaltres als 40 Music Awards del 2024 i me'n recordo de veure la seva actuació i va ser com, això és real, de veritat, eh? Vaig intentar també anar al concert d'aquest Fercho, doncs, que va venir fa uns mesos, fa el mes passat, aquí a Barcelona, i va ser com, no, impossible, si me'n vaig a vacances. No passa res, Laia, agafe, totalment, sempre.
1: El so més nou. Els 40.
0: Aquí he vist moltes vegades i tinc la sort d'haver-ho fet. És aquest Álvaro de Luna.

This Way, cançó del 2011 d'aquesta Lady Gaga. Un tema que es va fer només en 10 minuts al piano i va batre rècords al vendre un milió de còpies en menys d'una setmana. Un tema també inspirat en la música disco dels 70 i una cançó que ens enamora avui dia, el 2026, com també aquesta, La Graciosa. La Graciosa.

Els 40. Tots els teus èxits. Són molts anys de grans èxits. De cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història. La que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, els 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits. Els40.cat. Connecta amb els 40. 93.9.

0: gràcies a la vida és més sabrosa.
1: La vida és massa brossa al costat d'aquests dos, de Quevedo i Elvis Crespo, i tot just m'enviuen un missatge des d'Andorra, un dels grans fans de Quevedo, es diu Mario, i m'ha fet molta il·lusió, des d'Andorra. Per Catalunya i Andorra, aquí connectadíssim, amb tots els èxits, i també amb un que és molt especial per la meva germana, perquè li flipa aquesta cançó de la Jennifer López, per tancar aquest hora, aquest que es diu On the Floor.
2: Els 40. Els 40. Laia Partida.
1: També en breus, a les 11, parlem del Petito, el número 1 d'aquesta setmana, amb Anna Mena i Lola Índigo.

0: És que fa molta gràcia, no m'acostumo encara a estar aquí a l'estudi del carrer Cas, donant al carrer directament. I saps què passa? Que quan apareixen números 1 com aquest petitó A de la Lola Índigo, també Anna Mena en aquesta nova hora de les 11, doncs jo em poso a ballar i jo crec que ja estic perdent la vergonya. També de poder cantar a tope aquest tema, Robin Leney, amb Love Me Not.
1: Als 40. Laia Partida.
0: I no pateixis que seguirem ballant també al costat de la cintura d'Álvaro Soler o en unos años de Depol, para pujar el volum.

costat de la Paula Cubs. Quina sorpresa, me'n recordo quan vaig veure el vídeo a través de xarxes, que va ser com, no m'ho puc creure, Sutherland i Paula Cubs. I és moment també d'escoltar aquesta Taylor Swift amb el seu Opa Live. T'imagines també amb un remix de la Taylor Swift fent el tu-tu-turu? Seria brutal.

0: del febrer d'aquest 2026 amb el remix de la Jenny. I és que ha batut rècords, a convertir-se la cançó d'una artista femenina més reproduïdes a plataformes com Spotify aquest 2026. I és que això va succeir gràcies a que Kevin Parker li va enviar un missatge, van fer videotrucades per Doom i després ja es van trobar a l'estudi per portar-nos aquest Dràcula. També et porto això, Leiva.
1: Als 40.
0: Laia Paulina. Amb Terriblemente Cruel.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40. Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.
4: Éramos perfectos, fuimos inertes.

Daddy Yankee amb la Bizarrap Music Session amb Bizarrap. I per aquí és moment d'acompanyar-te amb You're Beautiful. Ens posem sentimentals per també escoltar les 12. Una mica d'Ayer la Vi.

0: Versió d'aquest 2026. Omar Montes, amb Juan Magán. I ja hem arribat al migdia, eh? Des de les 10 aquí, connectadíssima amb tu, amb tots els èxits, i també amb el Juan Magán, doncs, que també ha portat un remix d'aquest any, aquest estiu, aquest juliol, de Rayos de Sol, al costat del creador de La Morocha, Lucra. Sí, sí, una cosa espectacular, com aquesta que arriba. Teddy Sims amb Mr. Know It All.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I Juan Magán es regala somriures, però nosaltres també es regalem temes com els que arribaran d'Ardoso.

cançó que estàvem escoltant i que fa valorar el nostre present. També les festes, l'amor, l'estiu, tot aquest conjunt. I també valorem moltíssim tot el que hem viscut amb Dai Dai, de Shakira. També Burna Boy, això que escoltem ara mateix i que diem let's go en diferents idiomes.

0: quedat clar, eh? No tiene sentido. I és que és veritat, eh? Jo penso igual que aquest BL, amb aquest tema que ens ha fet ballar en qualsevol cas de la nostra vida en aquests darrers mesos. I és que és veritat, no? Si ens estimem tant, si estem tan junts, com que no som parella? Jo soc de les persones que si m'he enamorat a primera vista i el dia següent soc la teva parella. Doncs aquesta també parla d'enamorar-se fàcilment. Aquesta Olivia Dean, amb So Easy, To Fall In Love.
1: Escolta ja les cançons noves. Els 40.

0: i Elvis Crespo, i aquests que ens conviden a marxar cap a la Graciosa. Escolta.
1: Te veo en la Graciosa. En la Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Això és com una invitació de l'aniversari del cole. Jo no l'he rebuda, eh? Em posaré trista, perquè estem a 19 d'agost i a mi Elvis Crespo m'ha enviat una invitació per anar a la Graciosa? Doncs encara no. Però jo et convido a quedar-te per aquí pels 40, una hora més, amb el Bad Romance de la Lady Gaga i, òbviament, amb el número 1 d'aquesta setmana, el Petit O. En breus.
2: Els 40. Laia Partida.

molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, els 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: Cançó d'amor, cançó per ballar, petitó a Ana Mena i Lola Índigo, en aquesta nova hora de la una. Són el número 1 de la nostra llista, també són les número 1 elles. Lola Índigo, per exemple, perquè a Fui Girola l'ha dedicat unes paraules d'amor superboniques a la seva parella. A Io Juan, també, per el seu combat a la velada. Ha dit que s'ha esforçat moltíssim, que han sigut mesos molt difícils. I doncs són missatges molt bonics que ha donat Lola Índigo.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I sabeu qui ha canviat les lletres de les seves cançons perquè també està molt enamorada de la seva parella de fa 11 anys? Doncs el seu Ricky, aquesta Ariana Grande.

La cançó de l'estiu dels 40 ens ha portat una altra vegada a Oques Grasses el 2016, però amb les veus de Naina i Jules. Es diu Cara de Cul, eh? Diu, em vas vist amb cara de cul i no m'ha avisat ningú. Potser em passa a mi, eh? Quan jo tinc cara de dormida, que és com, jo no ho sento, però jo sé que la gent m'està veient amb cara de dormida.

Dime dónde estás. Álvaro de Luna, amb aquesta novetat. I no només escoltem aquesta cançó d'amor que diu Dime dónde estás, eh? Abans ho volia todo contigo i ara està buscant doncs, aquella persona de qui està enamorat. Teníem a Álvaro de Luna i és moment de portar-te a una institució. Es recorda a les nits d'aquest estiu 2026.

0: El batxatón de la L, Lola Índigo i Lucho Recà, o el batxatón de la P, perquè tu ets el Pau García i jo sóc la Partis, la Laia Partida, no? Mare meva, ens han fet budó aquesta setmana, eh? O sigui, estem fatal. Jo abans m'estava rient de dir, baixar el què, Pau? És que era una cosa que dic, però què estàs dient, Laia? De veritat, he de marxar ja. Jo crec que toca fer amics ja, de veritat.
1: Sí, perquè no baixin el volum, eh?
0: No baixeu.
2: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Ens veiem demà a les 10. I us deixo molt happy.

Que sona aquest Ayer la vida, el Juan Magán i Omar Montes. És la reversió d'aquest any 2026 del Bailando por ahí del 2012, la cançó original, però ara amb Omar Montes. Aquesta setmana des de la cinquena posició de la llista més important de tot el país. Va, que així comencem aquesta hora de les dues. Espero que estiguis més que bé. I és que en res, cantem i ballem a tope el ritme de Flowers de la Miley Cyrus. I tot i que sigui dimecres, doncs també viurem un diumenge sense drama de la mà del

0: també ens anirem amb el Lux de la Rosalia. Aquest Relíquia sonarà per aquí, pels 40, per la ràdio dels èxits.
1: Els 40. Tots els èxits, tot l'estiu.
0: Va, que així comencem aquesta hora de les dues. Ara amb la Rivin Laney, que arriba des de Chicago, i amb aquest to R&B i soul, i és la pujada més forta d'aquesta setmana. Des del 30 fins la 24, aquest Love Me Not.

0: Que bé sona aquest borró casset del Maluma, del seu Pretty Boy Dirty Boy del 2015, el seu àlbum, que ho va petar moltíssim. El recuperàvem en aquesta tarda de dimecres, en aquest migdia, potser ja són les dues, no? I andes per aquí el Dai Dai de Shakira i Burna Boy, també el Flowers de Miley Cyrus, però abans arriba el diumenge sense drama dels Catarràs.
1: Els 40. Pau Garcia.
2: Ja comença a fer-se clar.

És una noche d'Ale Yorgak i del seu àlbum col·laboratiu La Ciudad, que va patar moltíssim, però ara han pres camins per separat. I va, que no és per aquí l'eufòria de la Lorino, també la Villa de Ryan Castro i Capo, però abans sonava per aquí pels 40, Dràcula de Tame Impala i Jenny.

que són aquest Need You Now del 2009, un tema clar, perquè no té un altre nom que tema clar. I en res, La Graciosa, la que doy Elvis Crespo, o també Te Confieso, del Depol, així que jo a tu no desconnectaria d'aquí, dels 40.

Barcelona, 93.9. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots els èxits.

0: pasa, la vida es más sabrosa.
1: Que és una de graciosa, eh? De Quevedo i Elvis Crespo. I és que és una d'aquestes cançons d'aquest estiu 2026. I en res, en Puchu, també Petito, Adana Mena i Lola Indigo, que jo també diria que és una d'aquestes cançons i a més que ho demostra perquè és el número 1 d'aquesta setmana. En res, comencem amb ella i també el Mr. Noviro del Teddy Swims o la Nita i el seu Envolver. Abans, Stronger.
2: Els 40. Pau García.

0: Que bé sonorio entre Anna Mena i Lola Índigo en aquest petitó, que aquesta setmana està regnant la llista més important de tot el país, el del 40 al 1, gràcies als teus vots. Veurem què passa dissabte, amb l'Òscar Martínez a partir de les 10 del matí. Va, que així comencem aquesta nova hora, l'hora de les 3, i ahir sonarà en res per aquí aquesta artistassa. I és que en res, ens sabem el 2018 amb el seu El mal querer i aquest Malamente. Sonarà ni més ni menys que la Rosalía. I també ens posarem una mica melancòlics amb aquest So Easy to Fall in Love de la Olivia Dean, del seu darrer àlbum que es diu The Arts of Loving. I si vols ballar una mica, doncs també ho farem amb Hugel i aquest Jamaican Bam Bam.
1: Els 40, tots els èxits, tot l'estiu.
0: Però ens arriba el Teddy Swims, amb això que es diu Mr. Know It All, que passarà amb el seu The Ugly Tour per Madrid. El vam veure també als 40 Music Awards el passat 2024 i vam al·lucinar, almenys jo, la veritat, tant de bo vingués a Barcelona. Així comencem aquesta hora de les 3. Molt bona tarda.

0: que són aquest Malamente de la Rosalía del 2018. I en res, per aquí arriba Opalite de la Taylor Swift, o també El fin del mundo del Zara Love You. Però abans arriba una cançó que, mira, m'agradaria dedicar a tots els oients dels 40, i és que diu que sou la millor gent del planeta. És el Mamaduixa que ens conquista aquí als 40 en aquest dimecres 19 d'agost. Va, puja volum.
1: Els 40.

És l'Olivia Dean i el seu So Easy to Fall in Love, que està de gira amb el seu The Arts of Loving Life, que aquesta setmana ha passat pel Madison Square Garden de Nova York. I va, que no és per aquí, por un pendejo no se llora salut mi reina del Manuel Turizo o també The Reason, però abans d'arribar el Drake i això que es diu One Dance.

0: Barcelona, 93.9. Tant si ets d'Stories o de Reels,
1: o només dels que defineixen,
0: segueix-nos a Instagram.
2: Els

0: café sol.
1: Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots els èxits. Una ràdio. 40. Tots els èxits. Als 40.

0: És la Bizarra Music Session 0 de 66 amb el Daddy Yankee. Amb aquesta, doncs, tanquem aquesta hora de les 3 i en res, estrenem la tarda d'aquest dimecres 19 d'agost. Així que jo de tu no desconnectaria perquè en res, ayer la vida de Juanma Bani Omar Montes. També Hater I Made You Love Me de l'Ariana Grande o Malibu del Rosowski. Així que encara queda moltíssima teca, eh?
1: Els 40. Els 40. Pau Garcia.
0: Abans, cantem i ballem a tope aquesta Somebody That I Used To Know de Gotye. Va, puja el volum.

0: Valentina, porta-lo, crele.
1: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català.

0: en tu.
1: Que són aquest cara de cul de Naina i Jules. És el supercat de la setmana d'aquí als 40. És la cançó més important en català. I va, que en res, clavadito, també Dai Dai. Però abans ens anem cap al 2013, aquest Demons d'Imagine Dragons, del seu àlbum Night Visions.

és Dime Dónde Estás, de l'Àlvaro de Luna. És un avançament del seu proper àlbum, que es dirà Azulejos, i sortirà un cop hagi acabat aquest estiu. I bacanes per aquí el The Weeknd amb el seu temacle Blinding Lights, o també el End of Beginning i el Joe, i també el Bombay i moltíssims més. Però abans, arribarà Sia. I és que en aquesta tarda de dimecres recuperem aquest Unstoppable.

Barcelona, 93.9. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, els 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits. Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català.

0: Que bé sona la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo aquesta setmana des de la segona posició de la llista més important de tot el país, el del 40 al 1. Va, que així acabem aquesta hora de les 4, però no et preocupis perquè en res, comencem l'hora de les 5 amb el Petito, Adana Mena i Lola Índigo, també Love Me Not de la Raven Lanei i moltíssims més com el Rau Alejandro, Romeo Santos i Prince Royce i ara la Beyoncé i el seu Crazy in Love, així que no desconnectis.
1: Els 40. Pau Garcia.

0: y Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
1: Carglass cambia, Carglass repara.
2: Hay tres cosas imprescindibles para hacer este mes. Relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas de Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Solo hasta el 24 de agosto. Aprovecha los últimos días.
3: ¿Qué, qué? ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: ¿Qué? Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Barcelona, 93.9.
6: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El nit bus de l'AMB t'hi porta. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
7: En Ipujagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Sofá Relax 3 plazas Calmón de 180 centímetros de ancho y 3 posiciones. Antes 495 euros, ahora 429. Ven a tu tienda Ipujagán más cercana o compra online en ipujagán.com.
8: Del 4 al 6 de setembre arriba l'Extreme Barcelona, l'esdeveniment d'esports urbans més gran d'Europa.
9: Nou esports, competicions internacionals i els millors esportistes del món.
8: Skate, BMX, scooter, breakdance, bàsquet 3x3, street football, tot en un sol lloc.
9: 3 dies de pura bogeria urbana i el preu el poses tu, perquè és gratis. Sí, entrada lliure.
8: Prepara't per viure l'esdeveniment de l'any al Parc del Fòrum.
10: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canites.com. La revolució veterinària ja és aquí.
11: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Sexeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
12: Patrocinen Salcosta, Baricentro i Eurofitness.
13: Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos.
14: Els 40.

Que bé sona la unió entre Anna Mena i Lola Índigo en aquest petit OA com a número 1 de la llista més important de tot el país. Veurem què passa dissabte. Així comencem aquesta darrera hora que ens queda.

0: És Charlie Black i el seu Girl You A Party Animal, que el va treure el 2016 amb el seu àlbum Latina Party. I ara és per aquí Mi Refe, del BL Yomi and the Drums, o també Opalite, de Taylor Swift. Però abans arriba el Marcos, que avui actuarà al Camp Nou abans del partit del Barça, i no podrà faltar aquest tema, que això que sona per aquí pels 40 es diu Festuc.
1: Als 40, Pau García.

És Dràcula, de Tame Impala i Geni. Espero que estiguis més que bé, perquè en res, la perla de la Rosalia, del darrer projecte de l'artistassa de la Rosalia, que es diu Lux. I en res va, també, Mala Mujer, del C. Tangana. Mira, quina coincidència, eh? Ens anem ara al 2017.

0: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
1: No em revisa el ventilador.
0: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Búhos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa! Barcelona, 93.9.
2: 19a Mataró camina per l'Alzheimer diumenge 4 d'octubre.
3: Inscriu-te als punts habituals i a l'estand que trobaràs a Mataró Park fins al 3 d'octubre a matarocamina.cat.
2: Adults 10 euros i menors de 12 anys 5 euros.
3: Amb el suport de Mataró Park.
4: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, David.
5: Qué ambientazo, mano.
4: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
5: Qué barbaridad.
4: Increíble. La asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
5: Huele a venta.
4: Huele a venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche Seminuevo para casa!
5: Ven a por más.
4: ¡Venta!
6: Ocasión Plus.
7: Del 4 al 6 de setembre arriba l'Extrem Barcelona, l'esdeveniment d'esports urbans més gran d'Europa.
8: Nou esports, competicions internacionals i els millors esportistes del món.
7: Skate, BMX, scooter, breakdance, bàsquet 3x3, street football, tot en un sol lloc.
8: 3 dies de pura bogeria urbana i el preu el poses tu, perquè és gratis. Sí, entrada lliure.
7: Prepara't per viure l'esdeveniment de l'any al Parc del Fòrum.
9: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canites.com. La revolució veterinària ja és aquí.
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Sexeni, Miqui Núñez, Búhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Poble Mercè.
9: Patrocinen Sal Costa, Baricentro i Eurofitness.
0: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos.

0: És la Bizarra Music Session número 066 amb el Daddy Yankee. Amb ells m'acomiado i tanquem aquestes 4 hores de ràdio. Però torno demà des de les 2 i fins a 6 de la tarda. Ara et quedes amb el Jesús Taltavull, que segueix punxant molts més èxits. Abans d'acabar aquesta hora, mira, Infinity 2008. Anem a pujar una mica els ànims. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Els 40. Pau Garcia.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits. Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català.

0: són molts anys de grans èxits. De cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història. La que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits. Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Canal 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: Valentina, porta-lo, Kelele.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

0: fruita i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me la ciutat, que ja es desperta entre els primers raigs de claror.
1: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències.

sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els 40.cat. El web dels 40 en català.

0: els que vindran.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Any 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.